Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. You're my spicy mug.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Marina. Sempre al teu costat.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria.

0: 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: I dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, el meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatomba laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: I dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, el meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenir els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
10: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
11: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
12: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
9: I dius que George Harrison va anar al casament de...
13: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
5: Matí 360.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
7: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
8: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
9: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
6: I dius que George Harrison va anar al casament de...
10: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
4: 8 en punt del matí, dimecres 20 de maig del 2026.

0: Segurament estarem d'acord en que Joan Dausà viu un moment dolç, un dels millors moments en la seva carrera discogràfica. Prova és aquest darrer disc i la gira ja començada a Girona, Immortals. Welcome to my party, la cançó que hem escollit per començar aquest dimecres.
1: Matí 360.

8 i 4 minuts al matí, comencem. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Som dimecres 20 de maig del 2026. Comencem al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Us expliquem tota l'actualitat de la Selva i el Maresme en les properes dues hores. També tindrem altres continguts. Repassarem les portades dels diaris amb l'Isabel González i també tenim l'agenda d'activitats i un cop d'ull a la mobilitat al territori. Tot això en aquesta primera hora i en la segona hora amb la Montse Rico, com cada dia, l'actualitat cultural i musical i també el viatge en el temps en el nostre DeLorean, la nostra màquina del temps per saber què passava en el món de la música tal dia com avui, les efemèrides musicals. És un plaer acompanyar-vos a aquesta primera hora del matí d'aquest dimecres, un dimecres que es caracteritza a nivell meteorològic per una pujada de temperatures que ja venim notant una miqueta en els últims dos dies, però que s'acabarà de consolidar segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya entre avui i el proper divendres i també el cap de setmana, en temperatures que poden arribar fins i tot divendres, se situa com el dia més càlid d'aquesta setmana a valors del voltant dels 28 graus a les hores centrals del dia. En tot cas, us ho anirem explicant, com sempre, a Ràdio Marina. Molta música també, bona música, és la que tenim preparada per les properes dues hores, de fet, durant tot el dia a Ràdio Marina. Comencem, doncs, amb l'actualitat de les darreres hores. Salutacions a tot l'equip, del Daniel Mateu, la Montse Rico, la Isabel González i qui us parla, Lluís Vidal.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre. Segons fonts policials, el cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb el Departament d'Educació per donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. El consistori també ha ofert places a la llar d'infants municipal La Bressoleta. I encara en clau de successos, destaquem que els Mossos han denunciat penalment quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar els dies 16 i 17 de maig a Massanet, Cassà, Serra de Daró i Forallac. En aquests quatre accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar més de 4 vegades el límit per sobre del límit màxim permès. Els 4 denunciats hauran de comparèixer davant del jutjat quan siguin requerits. Més qüestions que tenim per explicar-vos aquest dimecres 20 de maig. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El tribunal reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials, com per exemple els jutjats de Santa Coloma de Farners. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota el lema Som totes de Lloret, amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència formada per serveis municipals i entitats socials. La campanya inclou un spot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista produïts per Bruna Productora Audiovisual. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant els rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret i inclou un mural amb el lema de la campanya pintat per l'artista Àlex Gómez. La campanya porta per

El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord entre Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més el curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues en representació a la mesa sectorial ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerta que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient majoritàriament assolellat, tot i el creixement d'algunes nuvolades a la tarda, les temperatures màximes avui entre 24 i 27 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. 8 i 11 minuts del matí, anem a fer un cop d'ull a la mobilitat. C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit Granollers, a la sala de la Roca del Vallès. També la C31, la via amb el tram final que connecta el tram final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta 5 quilòmetres de circulació amb retencions entre Montgat i Badalona en sentit Barcelona, en sentit sud. També complicada la circulació, com cada dia a aquesta hora, d'un dia laborable, a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, en vies com les Rondes de Barcelona o també el Nus de la Trinitat. I per altra banda, Rodalies de Catalunya està informant d'una incidència a la línia R11 en les estacions entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut. Segons informa Rodalies de Catalunya, des de primera hora del matí en aquestes poblacions del nord de les comarques gironines, una incidència que afecta evidentment a tota la línia. I per altra banda, Rodalies també informa d'una reprogramació del servei de les línies R1, R2 Nord, entre d'altres, per ser festiu local a Barcelona el proper dilluns 25 de maig. Per tant, s'han de consultar els nous horaris per aquest dia, donat aquesta festivitat a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. Recordem, línies R1, R2 Nord... Reprogramació d'horaris el proper dilluns 25 de maig. Falten 2 minuts per arribar a 8:15 del matí. Ens quedem amb el so de Glass Animals. Recordem aquest Heatwaves.

so d'Elton John i Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, sonant a les 8, gairebé 25 minuts al matí d'aquest dimecres 20 de maig al matí 360 de Ràdio Marina. Anem ara a fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats, algunes de les propostes d'Oci Cultura per als propers dies. A Blanes tenim el cicle de concerts musical Esperança, tots els divendres de maig a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. També tenim el proper cap de setmana, 23 i 24 de maig, la Fira d'Entitats, amb 62 activitats diferents al Passeig de Mar durant tot el dia. I el proper diumenge, dia 24, hi ha la presentació a Blanes del llibre Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa. És Premi Sant Jordi, serà a les 12 del migdia al primer casino de Blanes. A Lloret de Mar tenim fins al 31 de maig les jornades gastronòmiques de l'arròs, en què participen 18 establiments diferents i també l'escola d'hostaleria i també l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret, que es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar, aquest proper dissabte, celebrant el Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats. I també del 23 de maig al 7 de juny, Malgrat celebra la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades el mateix dia 23, també els dies 24, 30, 6 i 7 de juny. Un parell més d'activitats. A Calella, el proper diumenge 24 de maig, 17a marxa solidària contra el càncer amb recorreguts de 8 o 12 quilòmetres i la sortida del Passeig de Mar al Monument de la Sardana a 8:45 del matí. Les inscripcions anticipades tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir el mateix dia. Els nens fins a 100 anys tenen la participació gratuïta. I acabem destacant a Santa Susana el Santa Susana Blues Festival els propers 22 i 23 de maig a l'espai Can Mas de Dalt.

0: 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
1: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
3: Matí 360.

0: El so de Damien o David, Zombie Lady, és una de les darreres propostes que en coneixíem. De fet, ho coneixíem l'estiu passat, 2025. 8 del matí, 38 minuts. Anem ara a fer un cop d'ull a les portades dels diaris avui amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimecres. Moment d'anar cap al quiosc quan falten pocs minuts per les 9 del matí. D'aquesta manera, conèixer quins són els titulars més destacats que trobem en les diferents portades dels rotatius. Comencem amb el Diari de Girona, amb un titular que, de fet, explicàvem ara en clau de notícia. Alerten d'un problema greu de personal als jutjats gironins. I també en portada, crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després. A la portada del Punt Avui, el tema del dia diu virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic dispararan el risc pandèmic. També en portada entrevista, avui a Jordi Serrano, historiador, qui diu hi ha una mancança impressionant d'estructura associativa laica. Passem a la portada de La Vanguardia. El jutge diu en situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. I també en portada, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. Fem un cop d'ull ara al periòdico. Ella i Junqueras segellen l'estabilitat i ho acompanyen de fotografia inclosa. I també el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres. Acabem el repàs amb la portada del diari Ara, on hi llegim titulars com, per exemple, que Zapatero imputat com a líder d'una xarxa d'influències i també per què un cap de Barcelona encara figura a nom de la Falange. Aquests són alguns dels titulars més destacats que ens porten les portades i també el dia d'avui, dimecres, 20 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: 5 minuts escassos i arribem a les 3:15, 9 del matí. Ens quedem tot seguit amb els Take That.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
6: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
7: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
8: Matí 360.

Purple Disco Machine. Ens acompanyava, faltant 9 minuts per arribar a les 9 a punt del matí, un nou cop d'ull a la mobilitat al territori a aquesta hora del matí. De moment ens fixem en el trànsit rodat. Tenim la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. 4 quilòmetres de circulació amb retenció. Ens ha baixat una mica respecte a primera hora del matí. A l'alçada de Badalona, en sentit sud, en sentit Barcelona. També la circulació és, com cada dia, laborable, complicada a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, en vies com les rondes de Barcelona, Ronda de Dalt, Ronda del Litoral i també el nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalies de Catalunya, Rodalies ha avisat d'una reprogramació de servei de les línies R1 i R2 Nord, entre d'altres, el proper dilluns, dia 25 de maig, per ser festiu a la ciutat de Barcelona. També a aquesta hora continuen els problemes a la línia R11, que connecta les comarques gironines amb Barcelona, per l'interior, per incidències a diverses estacions de les comarques gironines, al nord de les comarques gironines, unes incidències que afecten també a tota la línia. En 7 minuts arribem a les 9 en punt del matí. Moment ara de fer un cop d'ull, de repassar de nou l'actualitat de les darreres hores.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre. Segons fonts policials, el cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb el Departament d'Educació per donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. El consistori també ha ofert places a la llar d'infants municipal La Bressoleta. I encara en clau de successos, els Mossos han denunciat penalment quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar els dies 16 i 17 de maig a Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Serra de Daró i Forallac. En tots els accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar una taxa d'1,08 mg per litre d'aire expirat. Això és més de 4 vegades per sobre del màxim permès. Els 4 denunciats hauran de comparèixer davant del jutjat quan siguin requerits. Cinc minuts i les 9, tenim altres qüestions per explicar-vos. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El tribunal reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials com els jutjats de Santa Coloma de Farners. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota el lema Som totes de Lloret, amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència, formada per serveis municipals i entitats socials. La campanya inclou un espot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista produïts per Bruna Productora Audiovisual. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant dels rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret i inclou un mural amb el lema de la campanya que està pintat per l'artista Àlex Gómez. El lema és Odiarte i s'ha gravat a l'entrada del Càmping Blau. Des de l'Ajuntament asseguren que la iniciativa busca reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença a Lloret de Mar.

El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats, convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial, ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerta que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants, com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres 20 de maig. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres ambient majoritàriament assolellat, tot i el creixement d'algunes nuvolades a la tarda. Les temperatures màximes avui entre 24 i 27 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de Telegram i també de WhatsApp.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Comencem la segona hora del Matí 360 d'aquí dimecres. Montse Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Com estan els jutjats, mare meva, d'agitats?
0: Col·lapsats.
1: No sabem cap a on mirar, si cap a Zapatero, cap a el jutge que va deixar anar un maltractador per saltar-se un ordre d'allunyament i poques hores després apunyalava fins a la mort la seva dona allà enmig del carrer. Sí, pel cas del Jonathan Antic, que el detenien ahir per el presumpte homicidi del seu pare.
0: Però va
1: jo
0: sortir
1: en aquest
0: molt
1: cas,
0: ràpid, eh? Va sortir
1: home,
0: molt
1: clar,
0: ràpid.
1: Pagant Sant Pere Canta. Un milió d'euros
0: sí, però no en tots els casos, eh? Serveix una fiança, en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Però, sí, però per ells un milió d'euros, a veure, que és
0: no,
1: el fundador
0: sí,
1: de Mango.
0: Que,
1: dir,
0: no, perquè vull dir que hi ha casos en els que el jutge no dicta fiança directament, que dicta presó provisional.
1: Ja, doncs mira...
0: En aquest cas hi havia fiança i la va pagar ràpid.
1: Sí, exacte, torna a ser al carrer. Són coses d'aquestes curioses. Mira, quan hi ha una cosa que em va cridar l'atenció, potser per la meva afició al cinema, i en concret la meva afició al cinema de gènere o al cinema negre. Jo quan vaig sentir aquesta notícia fa un parell d'anys, vaig dir, de seguida, és el fill. Tenia claríssim.
0: Bueno, claríssim. No fem judicis, no fem judicis, avançats. Vull dir,
1: a veure...
0: No fem judicis.
1: Sí, d'acord, el que tu diguis, però està claríssim. Vull dir que...
0: No fem judicis.
1: Bueno, sí, molt bé. Sí, però ahir entrava en manillat, eh?
0: Tot el que tu vulguis, però hi ha un judici pendent. Hi ha un judici
1: que
0: pendent.
1: Que sí, d'acord. Va, comencem amb música, perquè, mare meva, nosaltres ara no farem de llei ni d'aquestes coses, perquè no es pertoca. Tenim una estrena i és que els Maroon 5 doncs reconnecten una altra vegada amb el so dels seus orígens, presenten un tema just quan estan presentant també la seva gira internacional pel 2006, que en aquesta ocasió 2026, que en aquesta ocasió doncs passejarà per Amèrica Llatina, per Europa.
0: Els has vist alguna vegada, els Maroon 5?
1: No.
0: Deuen tenir un bon directe, no?
1: Sí, home, i tant. I tant, deuen tenir un directe espectacular. La veritat és que són una gent incansable perquè aquesta gira que comença el 2026 per Amèrica Llatina, per Europa, que tindrà doncs un concert de, jo crec que molt i molt especial, al Hyde Park de Londres, per exemple, o al Rock en Rio, ve després d'una gira, o sigui, tots just acaben de tancar la seva gira Love is Like del 2025, amb la qual cosa pràcticament no han tingut ni temps de descansar i ja tornen a estar una altra vegada en ruta. Aquesta gent doncs tenen un so aquest tan característic, tan especial, i sí que és veritat que aquest heroïn torna una altra vegada doncs el que dèiem, a connectar doncs amb els seus inicis.
0: A veure, escoltem.

0: Sí, sí, és Maroon 5 total, però és que també són una mica... Sempre han estat una mica lineals, no? També han sigut bastant fidels, no?, al seu estil, sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí. La veritat és que no han sortit gaire, allò del seu camí, però sí que és veritat que comença, doncs, a sonar com aquelles primeres cançons... Yeah. Que a mi m'agradaven més, la veritat. Això es diu Heroin. Nou, el més nou de Maroon 5.
2: Matí 360.
0: I per nou, aquesta que arriba com un tro, la Lady Gaga, amb aquest Runaway,
1: Sí, sí, aquí la tens. Encara, passejant per les passarel·les, com si fóssim a Milà.

0: Al Parc Comercial Espai Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
8: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
9: Matí 360.

0: Bé, aquests seran un dels protagonistes d'aquest festival de què parlem avui. Vam fer fa setmanes, recordaràs, un repàs dels festivals del territori, però avui ens centrarem al Festival Ítaca perquè va arrencar ja fa dies. És un d'aquests festivals que jo diria que possiblement és el dels més llargs. A veure, el Nec de Calella, déu-n'hi-do, també, dura uns dos
1: mesos, i agost, no?
0: Però
1: sí,
0: aquest, déu-n'hi-do, perquè, mira, va arrencar el 4 d'abril, ho va fer a la platja de Riells de l'Escala, ho va fer amb el concert inaugural gratuït de Santa Gresca i es clourà el proper 5 de juliol. Abril, maig, juny, mira, quasi... Sí, quasi tres mesos. Es farà, doncs, la cloenda a la platja de Portbó, de Calella de Palafrugell. Té una programació, doncs, la veritat, concentrada pràcticament a l'Estartit, amb noms com Love of Lesbians, Sidonira, Ludwig Van, 31 Fam, aquests que escoltem, l'única actuació de Morat a Catalunya que la va fer, doncs, el passat 8 de maig al Palau de Fires de Girona. Es van afegir més noms com Joan Miquel Oliver, Masoni, Anna, Andreu... I va, tenim novetats perquè parlem del retorn d'Ítaca a Pals. El proper divendres 29 de maig, el bisbal en Masoni presenta a la plaça Garbina d'Ullestret el seu últim disc Banderes per Daltònics. Mentre que l'altra setmana, Alosa portarà a llarga durada de debut el primer cant del matí a la plaça de l'Església de Gualta.

I on estarà el gran gruix de concerts? Doncs mira, amb l'arribada de Sant Joan, la major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi, i Remei de Cala Fresca. La cloenda de la nit la posarà Reina DJ. Però hi haurà més coses. L'endemà serà el torn de la banda de rock de Burgos, La Moda, del gallec Carlos Ares. També la Ludwig Van, una de les revelacions del rock britànic de Molotovs, i la teclista de Viva Suècia, Funin. Atenció a la revetlla de Sant Joan, perquè comptarà amb la banda sonora de 31 Fam i Venus, a més de Barri B, el pop alternatiu de Cupido i DJ Trapella. Atents, doncs, a l'Itaca Festival, perquè una de les grans novetats d'enguany és la incorporació d'un escenari gratuït. Això passa poques vegades. L'Itaca Plaça. Finalment, la tradicional cloenda, que tornarà a ser a la platja de Portbou de Calella de Palafrugell, l'emblemàtic escenari on cada estiu se celebra la cantada de veneres. Doncs bé, també acollirà l'Itaca. Enguany, el punt final de l'Itaca el posarà els Amics de les Arts en aquesta gira de celebració de 20 anys de carrera. Si et sembla, avui amb ells acabem amb els Amics de les Arts i aquestes paraules que triem no dir.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: El so de forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: El nostre DeLorean cada dia més viatger. Anem, doncs va, a un moment especial que a veure si arrenco, eh? Perquè que arrenqui el cotxe no vol dir que arrenqui jo. Això que es produïa un 20 de maig, tal dia com avui. Va, anem a un canal de televisió molt prestigiós perquè una obra curta anomenada The Pistol Shot amb la participació d'un jove ballarí en aquest show anomenat, mira, David Bowie. Esclar, encara era un total desconegut. Potser molts de vosaltres no sabíeu que la seva carrera havia començat així, havia començat ballant. Doncs sí, David Bowie, amb aquest The Pistol Shot, un 20 de maig de fa molts, molts, molts, molts anys. Escolta'm, amb música de Bowie, convertit en una superestrella mundial, seguim viatjant, que sempre es vol gaudir de temes així al nostre DeLorean. Recordarem que un 20 de maig de 2006, una banda anomenada Lordi, això doncs a pocs dies d'Eurovisió, que la veritat aquesta vegada ha passat sense pena ni glòries per la majoria de tots, afortunadament. Doncs bé, Lordi, aquests monstres de heavy metal, es van convertir en els primers guanyadors d'aquest festival, el Festival de la Cançó d'Eurovisió, procedents de Finlàndia, després que la seva cançó Hard Rock Hallelujah guanyés el certamen efectuat a Atenes. La banda va guanyar la votació pública d'Eurovisió després de cantar el seu himne utilitzant la seva terrorífica indumentària habitual. No sé si els recordareu, però tenien, doncs tots ells anaven disfressats, inclús tenien un maquillatge extrem a les seves cares, unes pintes realment molt i molt especials. Doncs bé, us animem a buscar-los i la veritat és que flipareu. Canviem de música perquè anem cap a una gent no tan heavy, una mica més tranquil·la. When you look so good, the pain
2: in your face doesn't show. Que quan s'hi posen, s'hi posen, també.
1: Sí, però, home, aquests encara no van amb màscares i pintes. No. La veritat és que l'Ordi són especials. Doncs anem 9 anys abans, un 20 de maig del 97. U2 va provocar, mira, aquí ho tens, un caos a Kansas City. No era la primera vegada que causaven furor, o bé perquè signaven en una corseteria femenina sense previ avís, o col·lapsaven una ciutat per un concert al terrat d'un edifici. La veritat és que quan la lien per tant. En aquesta ocasió van tallar 5 carrils d'una autopista per registrar un videoclip. El videoclip Last Night on Earth. Si estàs més o menys immers en el món del cinema, sabràs que quan fas una cosa d'aquesta sempre demanes permís o sempre, doncs, home, en cercles doncs, i talles de circulació doncs, aquelles vies on es produirà el rodatge. En fi, ells van tallar, doncs, ja et dic, els 5 carrils d'una autopista. I això no devia ser barat. La veritat és que els diners d'U2 ho poden tot, o quasi tot, van pagar molt per poder fer-ho. Pel que sembla, en aquesta autopista no hi havia 5 carrils, perquè clar, és el que tu dius, tallar una autopista al 100%, doncs home, tampoc, ni per molt U2 que et diguis. Hi havia un carril més. En aquest carril que no havien tallat, circulava un Cadillac que passava en aquells moments i ves per on es va estavellar contra una finestra de vidre que utilitzaven en aquell rodatge.
2: Ai, sí, això em sona, no?
1: Va sortir per tot arreu. O sigui, mentre estaven allò... És que és com a les pel·lícules. Mentre dos o...
2: Escena de Hollywood,
1: O 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va el Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
2: No era un Citroën, no, era un Cadillac.
1: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
2: amb carinyo pel Citroën,
1: Sí, ara arregla-ho. Afortunadament, doncs, el no va tenir conseqüències greus i el conductor, doncs, no va patir, cosa que podia haver estat, perquè, a veure, creuar un vidre amb tot un cotxe, doncs, la veritat... No és poca broma, però sí, queda com a anècdota divertida d'una més que acumulen els dos en la seva carrera. Va, que són ells que sempre sonen bé. I més, aquesta hora del matí.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
8: Queden 6 minuts i mig per les 10 en punt del matí. Però mira, anem avançant ja per
9: els,
8: això, perquè tenim...
9: Els que necessitem.
8: Exacte.
9: Just per fer un repàs avui, que som dimecres ja, a com està en aquests moments la nostra enquesta setmanal.
8: Exacte, va, comencem
9: per on. La setmana passada ja vam tenir una cosa similar i aquesta setmana doncs torna a estar la cosa superdisputada. El tercer lloc aquesta setmana, el tema Rise, de Katy Perry. El tema dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amunt. 3%.
8: És molt poquet, un 3, eh?
9: Pobret, 3%. Però clar, és que els altres dos és que s'han emportat el gat a l'aigua, perquè, miren, el segon lloc del rànquing està doncs, aquest himne que s'ha esdevingut amb un himne esportiu, aquest We Are the Champions, aquest supertamacle de Queen, amb un 47% dels vostres vots.

0: Que jo crec que la distància és una mica insalvable entre el 3 i el 47,
1: sí,
0: eh?
1: Jo crec que Katy Perry quasi la podríem ja deixar fora. La podríem deixar
0: pobreta.
1: Però clar, és que no hi ha joc olímpic, no hi ha mundial de futbol, no hi ha partit, no hi ha lliga en la
0: no
1: que...
0: hi ha celebració,
1: quan
0: no?
1: Hi hagi una celebració esportiva, Sony... Doncs això...
0: M'atreviria a dir, fins i tot, que qualsevol celebració de qualsevol tipus, no només esportiva, eh?
1: Sí, sí, sí. Qualsevol avent d'empresa, o...
0: Deu ser Champions.
1: Deu ser la cançó més escoltada del món mundial. Però no, de moment no és la que guanya. De moment la que guanya és aquesta que està tan relacionada amb l'univers Barça, amb l'univers Guardiola, aquesta època daurada del Barça, amb un Coldplay i un Viva la Vida, que de moment té... el 50% dels vostres vots.
0: Però clar, el 47 al 50 sí que hi ha una distància salvable, eh?
1: Sí, de fet, la setmana passada doncs, ja
0: va
1: passar una cosa d'aquestes. Va passar una cosa d'aquestes, que el segon va quedar primer i al final va acabar guanyant. O sigui, no sé què passarà aquesta setmana, però de moment així estan les coses.
0: Doncs amb Coldplay acabem, no?
1: Doncs sí, la veritat és que començar amb aquesta energia tan i tan positiva, eh? I a més sent un dimarts, que ara ja la cosa comença a la baixada...
0: Dimecres.
1: La cosa comença a la baixada, doncs, fantàstic.
0: No més robis un dia.
1: No, home, no. Dimecres.
0: Dimecres.
1: La cosa va de baixada a partir del dimecres.
0: I a partir de les 12 del migdia, ja. No?
1: Sí.
0: Apa, viva la vida. Vinga, que

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre, segons fonts policials. El cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous passat presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb Educació per tal de donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota el lema Som totes de Lloret, amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència formada per serveis municipals i també entitats socials. La campanya inclou un espot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant dels rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer alguns núvols alts durant la jornada. Les temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: artista Demi Lovato amb un nou treball discogràfic amb el que comencem avui. Et donem la benvinguda si t'acabes a tapar. Sí, dimecres 20 de maig de 2026. Queda't amb nosaltres, aquella sí que està de moda. Es diu Chappell, Chappell Roan.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos LongDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: y Pomodoro.
4: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 603.

0: 13 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
2: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Goltresa 8 de Girona.
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Inspirats pel temps de flors, per la primavera, 3 propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el 8è àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu 5è àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnies, Roses. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Roses, una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama. A Amaia Montero i La Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: El millor funky entra a finals dels 90. Jo se li embrau. Així és com sonen els nostres clàssics aquí. Somebody Else's Guy. 4 minuts i 2 quarts a 11 d'aquest matí.
1: Ràdio Marina.
2: 4 quisos. Aquí, segon quis, tercer quis. I cauen 4 quisos.
1: Sempre al teu costat.
0: Avui sembla que tindrem un dia radiant, per tant, no prendrem la lluna. Pulsa-s'hi una mica el sol. A veure què diuen.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no troba el moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
8: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Enhorabona aquest dia en què vam decidir unir forces a Mary J. Blige i U2 per confeccionar una versió. Per al meu gust, de les millors que s'han fet darrerament, aquest One.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.
0: Esclar que sí, nosaltres aquí al teu costat en les 24 hores del dia amb la millor música del món. Apropant-te-la allà on siguis. Parlant de grans temes, parlant de grans cançons i sobretot de grans clàssics que ens agrada. Ens encanta compartir amb tu. Recuperant

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Arriba el Giro Estudi. Un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
4: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
3: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
4: Si et truquem, digues que sí.
3: La teva participació és clau.
4: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: La Masia Tordera.
7: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica. Des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aires jamaicans, però que provenen de Birmingham. Aquest Jimmy Forty. Encara en actiu? Des del 87, any en què van decidir fer aquella versió d'on deva també el Diamond, anomenat en Retro Twine. Jimmy Forty, a 3 i escaig per les 11.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: L'energia de Doctor Prats, fins la...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància, amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El Tribunal Superior reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials com els jutjats de Santa Coloma de Farners. I els Mossos han denunciat penalment quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar entre els dies 16 i 17 de maig a Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Serra de Daró i Forallac. En tots els accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar una taxa d'1,08 mil·ligrams per litre d'aire expirat, més de quatre vegades per sobre del màxim permès. Els quatre denunciats hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits. I en clau general destaquem que els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerten que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient majoritàriament assolellat i temperatures que pugen i s'enfilen entre els 24 i els 27 graus. Demà dijous, tònica similar, amb sol i calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de...

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per

0: la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: Tota una icona. Aquest pecat original que pertany a l'àlbum de Swing. In Excess llançaven aquest gran tema, aquest temacle, l'any 1983.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Al teu costat, acompanyant-te amb la millor música del món, al vell mig de la setmana. Sí, ja som dimecres. Ens porten diamants, català.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat. Al teu costat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 12.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret de Mar ha iniciat la temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fanals amb diverses novetats, entre elles la incorporació d'un assistent sociosanitari per facilitar el bany adaptat. Aquest professional treballarà a la platja de Lloret i ajudarà persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials perquè puguin gaudir del bany amb seguretat. El dispositiu d'aquest any comptarà amb una vintena de socorristes, 3 torres de vigilància i 9 cadires de control durant la temporada alta. També s'han incorporat 9 mòduls de salvament a Cala Boadella i a la platja de Fanals. El servei es mantindrà actiu fins al 15 d'octubre. 3 centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla per projectes que impulsen la llengua catalana i les arts dins l'àmbit educatiu. Els centres premiats són l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Els guardons reconeixen iniciatives educatives innovadores que utilitzen l'art, la cultura i la llengua catalana com a eines de cohesió social i transformació educativa. Els projectes premiats al Maresme han estat Som Paraula, a Padrí en paraules i jocs florals inclusius. L'acte de lliurament dels premis es farà el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau general, destaquem que la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units aquesta matinada de dimecres i així retirar els aranzels a la majoria dels béns industrials estatudinencs. El pacte firmat entre el president nord-americà Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'estiu passat a Escòcia, donarà accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes agroalimentaris provenent dels Estats Units, inclosa la llagosta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, predomini de l'ambient assolellat en el quadrant nord-est, amb les temperatures màximes que segueixen pujant, s'enfilen fins als 24 i 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: fa unes setmanes que es va presentar aquest Fever Dreams d'Àlex Warren. Des d'aleshores no ha parat de sonar. I de quina manera?
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 5 minuts que passen de les 12 després de les notícies. Aquí estem. Un joc de cartes, sí, però també el títol. Aquest àlbum especial de Beyoncé.

0: Molts mèrits té aquesta dona, entre ells, sorprendre's. Celebrant els orígens negres del country en un àlbum que va debutar com a número 1 al llistat de Billboard Hot Country Songs. Aquest Texas Hold'em. Take it to the flow now, ooh. Amb una juganera Beyoncé. És un àlbum realment recomanable, aquest. Cowboy Carter. Hem començat molt i molt bé aquesta nova hora després de les notícies de les 12. Així que queda't amb nosaltres.
1: Matí 360.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
0: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
0: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o, 20,
4: escena de Hollywood,
0: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
0: Sí, sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax & Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
7: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català, tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que s'està fent tots els divendres d'aquest mes de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. I aquest dissabte i diumenge, dia 23 i 24 de maig, a Blanes, la Fira d'Entitats, amb 62 activitats diferents programades, una fira que es fa al Passeig de Mar durant tot el dia. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostal. I també destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret que es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar aquest dissabte dia 23 se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats programades. A Calella, diumenge, dia 24, la 17a marxa solidària contra el càncer. Es pot fer un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. La sortida es farà des del Passeig de Mar al Monument de la Sardana a 8:45 del vespre. Les inscripcions anticipades valen 10 euros. Si es fan el mateix dia, 12. Els nens fins a 7 anys hi participen gratis. A Santa Susana, aquest 22 i 23 de maig, a l'Espai Can Mas de Dalt, el Susana Blues Festival. I acabem i ho fem a Tordera, perquè aquest dissabte dia 23 se celebra la 6a jornada d'emergències de Tordera de 10 del matí fins a la 1 del migdia a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
2: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30 i a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquesta balada així a mig tempo, aquesta balada addictiva anomenada Men I Need, que s'ha guanyat al món sencer amb aquesta veu, la d'Olivia Dean. Grammy, el seu àlbum, primer àlbum debut, gens malament. Va, que marxem, i marxem amb dones, dones potents, dones importants, amb les Atomic Kitten, pràcticament fins a l'hora en punt, amb un petit ajut de Megan Trainor. Demà més, a la segona hora del matí 360.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre. Segons fonts policials, el cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous passat presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb Educació per tal de donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota el lema Som totes de Lloret, amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència formada per serveis municipals i també entitats socials. La campanya inclou un espot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant dels rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer alguns núvols alts durant la jornada, les temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o,
4: escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
0: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància, amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El Tribunal Superior reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials com els jutjats de Santa Coloma de Farners. I els Mossos han denunciat penalment quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar entre els dies 16 i 17 de maig a Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Serra de Daró i Forallac. En tots els accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar una taxa d'1,08 mil·lígrams per litre d'aire expirat, més de 4 vegades per sobre del màxim permès. Els 4 denunciats hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits. I en clau general destaquem que els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerten que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb ambient majoritàriament assolellat i temperatures que pugen i s'enfilen entre els 24 i els 27 graus. Demà dijous, tònica similar, amb sol i calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a DU35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
6: Perquè per mi és aquí el 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
11: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Pernil.
13: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Ah, però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Adéu.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Home.
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
7: Hola, Gala.
8: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
7: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
8: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
9: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha iniciat la temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fanals amb diverses novetats, entre elles la incorporació d'un assistent sociosanitari per facilitar el bany adaptat. Aquest professional treballarà a la platja de Lloret i ajudarà persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials perquè puguin gaudir del bany amb seguretat. El dispositiu d'aquest any comptarà amb una vintena de socorristes, 3 torres de vigilància i 9 cadires de control durant la temporada alta. També s'han incorporat 9 mòduls de salvament a Cala Boadella i a la platja de Fanals. El servei es mantindrà actiu fins al 15 d'octubre. 3 centres educatius del Maresme han estat reconeguts els Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla per projectes que impulsen la llengua catalana i les arts dins l'àmbit educatiu. Els centres premiats són l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Els guardons reconeixen iniciatives educatives innovadores que utilitzen l'art, la cultura i la llengua catalana com a eines de cohesió social i transformació educativa. Els projectes premiats al Maresme han estat Som Paraula, a Padrí Nen Paraules i Jocs Florals Inclusius. L'acte de lliurament dels premis es farà el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau general destaquem que la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units aquesta matinada de dimecres i així retirar els aranzels a la majoria dels béns industrials estatudinencs. El pacte firmat entre el president nord-americà Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'estiu passat a Escòcia, donarà accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes agroalimentaris provenent dels Estats Units, inclosa la llagosta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, predomini de l'ambient assolellat en el quadrant nord-est, amb les temperatures màximes que segueixen pujant, s'enfilen fins als 24 i 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o 20,
4: escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: our cry.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnia, Roses. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama a Amaia Montero i l'Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
5: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai les veus. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
2: Ràdio Marina.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que s'està fent tots els divendres d'aquest mes de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. I aquest dissabte i diumenge, dia 23 i 24 de maig, a Blanes, la Fira d'Entitats, amb 62 activitats diferents programades, una fira que es fa al Passeig de Mar durant tot el dia. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostal. I també destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret que es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar aquest dissabte dia 23 se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats programades. A Calella, diumenge, dia 24, la 17a Marxa Solidària contra el Càncer. Es pot fer un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. La sortida es farà des del Passeig de Mar al Monument de la Sardana a 8:45. Per a les inscripcions anticipades valen 10 euros. Si es fan el mateix dia, 12. Els nens fins a 7 anys hi participen gratis. A Santa Susana, aquest 22 i 23 de maig, a l'Espai Can Mas de Dalt, el Susana Blues Festival. I acabem i ho fem a Tordera, perquè aquest dissabte, dia 23, se celebra la 6a jornada d'emergències de Tordera de 10 del matí fins a la 1 del migdia a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila,

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre, segons fonts policials. El cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous passat, presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb Educació per tal de donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota el lema Som totes de Lloret, amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència formada per serveis municipals i també entitats socials. La campanya inclou un espot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant dels rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb ambient majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer alguns núvols alts durant la jornada, les temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
1: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
2: De cap a cap, amb Joan Bosch.
3: Què tal, amics? Bona tarda i bona calor. Déu-n'hi-do el canvi de la nit al dia. Es veu que això només és el principi. Segons sembla, aquest cap de setmana arribarem, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i l'Alt Maresme, als 30 graus i entre els 25 i 28 graus a la costa. Sigui com sigui, nosaltres, faci fred, calor, estem a punt per entretenir-vos i informar-vos les properes 3 hores a través de Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Ep, parlant d'informació.

0: Quant fa que no compreu un diari de paper? Però comprar-lo, eh? No fer servir el marca del bar per aguantar el cafè, eh? Perquè hi ha gent jove que ja veu un quiosc i pensa que és una parada vintage. I és normal, les vendes de premsa en paper han caigut més d'un 60% en les últimes dues dècades. Abans la gent baixava a buscar el diari. Ara baixa la bateria del mòbil i entra el pànic nacional. Mentrestant, els diaris digitals no paren de créixer. Subscriptors online, newsletters, alertes, podcasts... Al final, llegim més notícies que mai, però menys tinta que una impressora sense cartutx.
1: 972 313 702.
0: Em sereu sincers aquesta tarda? Quants diaris llegiu al dia? I, sobretot, algun el pagueu? O tots viviu d'acceptar les cookies? Aquesta mateixa pregunta la traslladarem als nostres col·laboradors d'avui. L'escriptor Martí Gironell, el líder de l'Orquestra Diversiones, Albert Fort, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí Gironell.
1: Hola.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Com va la vida, Martí, per Vilablareix, que acaba de passar una festa major amb diversiones i... M'han dit que la festa major de Vilablareix es veu que és l'hòstia, eh?
2: No, saps què passa? Que està en un emplaçament, jo diria que ideal, està, a més, posada en el calendari en un moment perfecte, i si, a més, tens una programació que hi acompanya, doncs només t'ha de respectar el temps, que és el que ens va fallar una mica aquest cap de setmana passat. Però, bueno, tot ho vam salvar, eh?
1: Però es veu que esteu 15 dies de festa, no?
2: No, home, no.
1: Quan?
2: Això ho fan tots els pobles grans i petits, que fan la programació aquella de festa, que la comencen una setmana abans perquè hi ha una presentació d'un llibre, com va ser el cas del Talp pel País dels Samurais, que vam començar nosaltres el dia 7 de maig, i ja, com aquell qui diu, formava part de la programació de la festa. Però, en realitat, i llavors hi ha un degoteig constant d'activitats,

0: o sigui, no, jo no en gasto, no en faig servir. I normalment, i això també ho saps tu, els que hem treballat als mitjans, com que a la redacció tenies diaris per donar i per vendre, del nostre país, com del país veí, com de l'altra punta del món, no tenies necessitat de comprar el diari. No? I llavors, quan he deixat de treballar als mitjans, n'he comprat pocs en aquest sentit. Sí que m'he subscrit alguna vegada quan he estat, i encara estic, de fet, col·laborant com a opinador en alguna capçalera, en algun diari.
1: El Punt.
0: Però...
1: Mana? El Punt, per exemple.
0: El Punt, sí. Però el fet de comprar el diari fa... Vaja, diria que molts anys que no ho faig, perquè quan he volgut llegir el diari després és això. Si no és de dilluns a divendres que ets a la feina, doncs el tenies això, a l'abast, en un bar... allà on fos, no? I a més, estant com estàs en el ram, sempre tens, no diré pas informació privilegiada, perquè no és el cas, però que saps on anar-te a informar, a més, des de diverses fonts, per no caure només en una versió dels fets, no? Però la premsa escrita com a tal, sí, que fa molt, molt de temps que no la gasto. He fet també força, podríem dir, despesa de revistes, l'Enderroc, per exemple, a casa...
1: Les Lectures i l'Ola la compres o no?
0: No. Lectures i l'Ola no. Mai. I a casa tampoc no hi havia entrat mai.
1: No?
0: Potser allò, alguna vegada, perquè m'havien fet alguna entrevista a Lectures i el anàvem a comprar expressament.
1: El Tot i Més, te'n recordes, el Tot i Més?
0: Exacte, el Tot i Més amb l'actualitat de TV3, sí. Doncs per això, vull dir que... No m'havia cridat mai l'atenció, tot i que t'haig de dir que tant a la ràdio com a la tele, que teníem bona profusió d'exemplars d'aquestes revistes i d'altres, sempre te les miraves perquè, com bé diu aquella dita, s'ha de saber de tot.
1: I
0: llavors
1: tant.
0: També has d'estar al cas d'aquesta informació, que de vegades condiciona l'altra.
1: Escolta, i aquestes revistes que tenen a cal dentista, que estan allà al costat del sofà, que normalment, o hi ha de vegades el National Geographic, alguna cosa d'aquestes... no t'entretens amb alguna d'aquestes?
0: Si t'has d'esperar molta estona, sí que la fulleges. El Sapiens vaig estar-hi també subscrit una temporada, però al final després, bueno, no acabes mantenint. Però, evidentment, clar, quan vas a aquests llocs i t'has d'esperar, sí. L'any passat recordo que anava a l'escola de música a esperar el meu fill i tenien allà tres diaris i aprofitaves per repassar-los així ràpidament. Ja sabies, més o menys, què hi trobaries, però tot i això feies l'exercici de veure com titulava l'un, com titulava l'altre, com encapçalava aquest, com encapçalava l'altre, què hi donaven més importància un diari que un altre, perquè ja saps amb els anys una mica de quin peu calça cadascun dels diaris i vas veient cap allà on s'escora i cap allà on tira els tiros, no? Perquè és allò que moltes vegades diuen, no? De que un diari fa interpretació no només quan barreja un comentari amb una notícia, sinó també quan tria, com posa en pàgina l'article, com titula, amb quines fotos ho il·lustra, no? I que moltes vegades això, no? Ja és una notícia sol el fet de triar i d'interpretar una notícia per sobre d'una altra.
1: Molt bé. Escolta, parlant de premsa, aquesta tarda vens a les 6 a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell.
0: Sí.
1: A fer un debat, és el cicle Clàssics Contemporanis, i parlaràs d'Umberto Eco, que és un escriptor que va ser molt crític amb els mitjans de comunicació.
0: Oh, i tant. Jo crec que, a part de la seva faceta com a escriptor, que tots coneixem, del Nom de la Rosa i altres títols, era un home que també era professor de semiòtica, que és aquesta ciència que el que fa és ajudar-nos a interpretar els signes, perquè ell creia que els signes i les senyals eren molt importants. Ell, com tu bé deies, era un home que escrivia a la premsa, de fet havia sigut periodista, havia estat durant molts anys i al principi de la seva carrera va ser a la RAI, a la Ràdio i Televisió Italiana. Dic que és una de les poques persones, articulista i col·laborador d'un diari, l'Espresso, que... tenia el gran luxe i el gran privilegi de, des de les pàgines d'aquest mateix diari, és a dir, des de la seva columna, criticar com feia les coses el diari que li pagava les columnes. No?
1: Tot
0: la qual cosa, ell criticava, i havia sigut molt crític amb la premsa, tant l'escrita com l'audiovisual, perquè no sabien tomar els canvis que li venien. Humberto Eco va morir fa 10 anys i encara no,

0: no va viure aquesta irrupció tan forta i tan bèstia de les xarxes, no?, que ha fet trontollar la manera de fer el periodisme. Ell ja ho deia, que l'adversari, el gran adversari, era internet i que podia acabar amb el periodisme, i mira, ha acabat tenint força raó.
1: Molt bé, s'han acabat els discos dedicados. Perdó, dic mentida. Fins ara, les dues últimes setmanes, en Martín demanaves que em pots posar aquesta cançó? Sí, vale. Però continuem...
0: Hi havia motius, hi havia motius.
1: Sí, ja ho sé, vale, perfecte. Però per fi torno jo a manar.
0: Molt bé, home, ets tu, sembla el que té la paella pel mànec.
1: Sí, exacte. El que passa, que el que et posaré ara, sé que t'agrada tant, que si no me l'endevines en 4 segons... et tallaré el cabell.
0: Vale, molt bé. A veure, va.
1: A veure. Som-hi?
0: Som-hi. Oh! Tan, tan, tan. Home, és una gran cançó de In Excess, aquesta banda australiana que liderava el malaguanyat Michael Hutchence, eh? I Need You Tonight.
1: Molt bé.
0: Ui, ui, ui.
1: Va, disfrutar-la. Adeu!
0: Gràcies!

take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quants diaris de paper o digitals llegiu al dia? En pagueu algun? Aquesta és la pregunta d'avui. Però abans, informació. Quatre dades curioses. Ja deia abans que les temperatures han pujat de la nit al dia i sembla que no el pitjor, el millor està per arribar. Que aquesta setmana pot ser que arribem a 30 graus a l'interior i 28-26 a la costa, per exemple. Un breu repàs. A veure, això sembla el carrusel deportivo. Palafrugell 24, Roses 22, l'Estartit 22, Olot 22, Palamós 22, Girona 25, Blanes 25, Figueres 25, la Bisbal d'Empordà 24, Banyoles 25, Santa Coloma de Farners 24 i Calella 23. Aquestes són les temperatures a hores d'ara. Demà pujaran, eh? A veure què és el que diu la Gemma de Figueres. Fa més d'un any que no compro cap diari en paper. Ara tot ho llegeixo al mòbil mentre vaig amb tren cap a Girona. A veure... Deu ser d'algun altre lloc, perquè de tren de Cassà de la Selva a Girona no n'hi ha. Però, en fi, és igual. Cada dia entro a dos o tres digitals diferents, sobretot per seguir l'actualitat. Deu anar a Girona i potser anar a Barcelona. Però, esclar, té més a la vora Caldes. Per què te'n merdes, Bosch? I acaba de llegir el que diu la Gemma. Diu, però reconec que abans el cafè amb diari tenia un altre encant. Sí, senyor. Jo també ho trobo a faltar. En David és de Girona. Jo encara compro el diari algun diumenge, sobretot si hi ha reportatges o entrevistes que m'interessen. Entre setmana llegeixo un parell de diaris digitals des de la feina. El paper m'agrada més per llegir en calma, però el digital és molt més ràpid.

0: Million dels Culture Club. I després de la publicitat... La Isla Bonita, entre moltes altres cançons de Madonna, escoltarem fins al punt de les 5. Però també anirem al Maresme. Atenció, alerten que les rieres del Maresme són una bomba de rellotgeria. D'aquí uns moments, la Marta Gómez, consellera de Medi Natural del Consell del Maresme, estarà en directe amb nosaltres.
1: De cap a cap.
2: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
8: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
9: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
8: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
9: Home.
8: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
10: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
8: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
9: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
11: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
12: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
13: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
14: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: La Isla Bonita de Madonna, 4:45 a Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital.
1: Avui anem cap a...
0: El Maresme. Les rieres del Maresme representen un risc elevat d'inundació que podria afectar més de 100.000 persones i provocar pèrdues de més de 3.400 milions d'euros. Així ho conclou un estudi del Consell Comarcal del Maresme que analitza 65 conques de la comarca. Volem ampliar aquesta informació, per això tenim a la Marta Gómez, que és la consellera de Medi Natural del Consell Comarcal del Maresme. Marta, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Escolta, realment les rieres del Maresme són una bomba de rellotgeria?
2: Bé, totes no, però sí, estem en una situació... A veure, el Maresme, les rieres sempre han estat un problema. És part del nostre patrimoni, podríem dir quasi part del nostre encant, però també sempre han estat un problema i un risc per les persones. Què ha passat? Doncs que en els darrers anys, evidentment, la pressió urbanística, com s'ha intervingut en les lleres amb els endegaments i ara amb el canvi climàtic, doncs fa que en algunes rieres el tema pugui ser molt crític. Sí, sí, la situació, diguéssim, ha anat a pitjor, no a millor.
0: I, clar, davant d'aquesta situació, el Consell ha aprovat un pla director amb l'horitzó 2050, amb moltes coses per fer. Però abans que m'expliquis una mica detalladament aquest informe, Marta, quines són les rieres que en aquests moments, no és per crear alarma, però les rieres del Maresme que es troben en una situació realment de risc, ara mateix?
2: Bueno, el que ha fet el pla director... Nosaltres el pla director, ara et contesto la pregunta, però nosaltres el pla director l'hem fet perquè no hi havia cap pla director que analitzés la situació actual, estudiés el risc i fes una valoració en com afectaria això a les persones i activitats econòmiques. Llavors no podíem saber com estàvem, perquè el pla director, el que hi havia més antic, era amb horitzó 1992 a fins al 2000, per tant portem 26 anys, diguéssim, a cegues. Llavors, clar, totes les rieres, les 65 rieres que s'han estudiat, que són les rieres del Maresme, s'han estudiat de la mateixa manera, amb els mateixos criteris objectius, i llavors això ha fet que es pogués fer un rànquing per prioritzar. Llavors, les 10 pitjors, si vols dir, o les 10 més prioritàries, que són on s'hauria d'actuar abans i on l'administració hauria d'abocar diners abans, i ja no parlo dels ajuntaments, parlo d'altres administracions. O sigui, que no ho hem de veure com que si estic al rànquing ara de tot, doncs, òbviament, estàs en una situació de major risc per les activitats econòmiques i per les persones, però, bueno, també ets la primera on s'ha d'actuar. Doncs tindríem la Riera d'Arenys, el Rec Viver, que està a Malgrat i Palafolls, la Riera en Cintet, que està a Cabrils i Vilassar de Mar, la pròpia Riera de Cabrils, la Riera de Premià, la Riera de Palafolls i la Riera d'Argentona.
0: Calella?
2: La Riera de Sant... La Riera de Sant Domènec, a Canet, la Riera de Santa Susana i el número 10, diguéssim, en el rànquing de les 65, seria la Riera de Calella.
0: Dic la Riera de Calella perquè la Riera travessa la zona urbana i desemboca el front marítim.
2: Clar, és que, a veure, el problema de les rieres, perquè jo ho he explicat com que al principi, com que si s'estigués fent malament, no?, les actuacions que s'han fet, no?, òbviament s'estan fent intervencions que els ajuntaments fan demanant subvencions a l'Agència Catalana de l'Aigua per manteniment de lleres, etc. I això està molt bé, vull dir que no... Però quin és el problema de les rieres? I això passa arreu, però aquí el Maresme està molt més pronunciat, que és la riera en trams no urbans, la competència és de l'Agència Catalana de l'Aigua. I en trams urbans, exacte, i en trams urbans és de l'Ajuntament on toqui, on el municipi que toqui. Clar, una riera, el Maresme, la tens. Amb no sé quants trams està urbans, amb un municipi, a un altre municipi, altres no urbans, o sigui, la mateixa riera. Doncs depèn de diferents administracions i de diferents municipis. I clar, les rieres, si tu no les gestiones, i aquí és on el Consell Comarcal hem volgut, a part d'elaborar aquesta eina que serà útil tant per l'ACA com pels ajuntaments com per tota la comarca, doncs aquest pla director el que es demostra és que si tu actues en una riera des de capçalera fins a desembocament, o sigui, quan tu fas una actuació no la fas en aquell tram concret que has obtingut la subvenció, sinó dius, clar, anem a actuar a la riera, que sigui, la riera de Premià, per posar un altre nom, la de Palafolls, és igual, la de Calella, que tu em deies. Doncs quan actuem aquell any hem d'actuar des de capçalera fins a desembocament, perquè llavors és quan realment aconsegueixes disminuir el risc.
0: Marta,
2: llavors, hem de minimitzar-lo.
0: D'acord, des del principi, o sigui, des del naixement fins on desemboca. Per tant, exacte, com que actualment les competències estan dividides, com s'aconseguirà que des del naixement fins a la desembocadura hi hagi una actuació integral i no sé com s'hauran de repartir les peles entre l'ACA, entre els ajuntaments, entre la Generalitat, el Ministeri, com serà això?
2: Mira, hi ha dos maneres de fer-ho i des del Consell Comarcal estem estudiant els diferents escenaris de gestió per aconseguir això. Un seria simplement o complicadament coordinar les administracions. Pues, aquell any que s'actua aquella riera, doncs l'ACA sap que ha d'actuar i el municipi A i el municipi B. I cadascú actua amb els mateixos diners que han tingut fins ara, però alhora. Aquesta seria una manera. Altra manera seria cessió de competències. Llavors, que els ajuntaments facin una cessió de competències al Consell Comarcal, com fan a moltes altres àmbits, com fan amb residus, com fan amb molts altres àmbits. En el cas de les rieres no s'ha fet mai, però no és una cosa estranya. I que l'ACA també cedís les competències al Consell Comarcal. O un mixte, que els municipis ho cedeixin al Consell Comarcal i alhora l'ACA actuï, però llavors són només dues administracions. Com veus? Si hi ha ganes de fer-ho, sí, i si hi ha coordinació, hi ha múltiples maneres de solucionar-ho.
0: Hi ha ganes?
2: Moltes, moltes. A veure, el Consell Comarcal, evidentment, des del minut zero d'aquest mandat, creiem totalment en aquest projecte. No només hem fet el pla director, abans de fer el pla director vam haver de fer un primer estudi de com hauria de ser un servei integral que fes el Consell Comarcal. També hem fet un estudi econòmic i tècnic dels diferents escenaris de gestió, quan valdria tot això que ara estàvem parlant. I també, finalment, doncs, hem fet el producte estrella, per dir-vos, que és aquesta eina que serà i és tan útil pels 30 municipis i per la pròpia ACA, que és el pla director.
0: Clar.
2: Els ajuntaments, en general, tots tenen molt bona predisposició i moltes ganes. De fet, jo constantment tinc trucades de Marta, i el servei aquest integral, quan el posareu en marxa? Saps? Com si això es pogués fer d'un dia per l'altre, que no es pot fer, portem anys. I l'Agència Catalana de l'Aigua, tot i les complicacions jurídiques pel tema de cessió de competències, bueno, caldria veure això com es soluciona, i fa temps que tant ells com nosaltres ho estem mirant, la predisposició i el creure en que la gestió integral és la solució, i amb reconèixer que s'està fent una feina, molt bona feina, amb aquest pla director, i durant l'elaboració hem tingut constants reunions amb l'ACA, ensenyant-li els resultats del que sortia, ens han fet moltes aportacions, vull dir, quan treballes així és que hi ha ganes per totes les parts, però fàcil no és.
0: Molt bé. Marta Gómez, consellera de Medi Natural del Consell Comarcal del Maresme. A veure si els resultats d'aquest pla director es comencen a veure, i farem un seguiment. No pateixis, que ho seguirem de prop, Marta. Una abraçada molt forta.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Bona tarda.

0: de cap a cap.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 5.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància, amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El Tribunal Superior reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials com els jutjats de Santa Coloma de Farners. I els Mossos han denunciat penalment 4 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar entre els dies 16 i 17 de maig a Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Serra de Daró i Forallac. En tots els accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar una taxa d'1,08 mil·lígrams per litre d'aire expirat, més de 4 vegades per sobre del màxim permès. Els 4 denunciats hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits. I en clau general destaquem que els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerten que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient majoritàriament assolellat i temperatures que pugen i s'enfilen entre els 24 i els 27 graus. Demà dijous, tònica similar, amb sol i calor. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: Cinc de la tarda, 4 minuts, Ràdio Marina 101.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments ens divertirem, com cada dimecres, amb el líder de Diversiones, Albert Fort.
10: I fins

0: Bona tarda, Albert Fort, com estàs?
1: Bona tarda, senyor Joan, com vas?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Amb temperatures que van pujant i aquest cap de setmana ja et pots preparar, i suposo que teniu actuacions, que suareu la cansalada, Albert, eh?
1: Doncs sembla que sí, que arriba per fi el bon temps i la caloreta.
0: On actueu?
1: Cada setmana...
0: On aneu?
1: Toquem... Divendres toquem en el poble, a Calonge, perquè fem un festival solidari tot el cap de setmana, l'Onco Music Fest, que convida tothom que vingui, perquè, bueno, és un concert solidari per la lluita contra el càncer. Tot el que es guanyi anirà per l'Hospital de Palamós, i, bueno, hi ha una pila de concerts, música infantil, tallers, bueno... és gratuït, però llavors des de les barres i des del menjar que fem, doncs intentem recollir el màxim. Quan parlo en primera persona, intentem, és perquè els diversiones formem part de l'organització,
0: sí.
1: I res, convidem a que qui vulgui venir a partir de divendres...
0: A quina hora?
1: Diumenge, doncs hi haurà activitats. Nosaltres divendres toquem a 11:15,
0: sí.
1: I llavors el dissabte és tot el dia i diumenge fins al migdia. I diumenge anem a Llagostera, que anem a la Festa Major, que toquem a la plaça.
0: Vaja...
1: cap de setmana intens.
0: I tant, o sigui, a veure, si aneu a Llagostera podeu marxar mitja hora abans, preparar-ho tot i ja ho teniu tot fet, eh?
1: Sí, ho tenim. Aquest cap de setmana els quilòmetres no seran cap hàndicap.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, avui saps què pregunto?
1: Digue'm.
0: Quan fa que no compres un diari de paper i el pagues?
1: Hòstia, què vols dir, que la gent va al bar a llegir el diari?
0: Jo crec que és la minoria. Jo crec que la majoria de la gent o ve a través de la versió digital del diari i la part gratuïta, perquè ja saps que hi ha alguns diaris que només pots llegir fins un límit de notícies, exacte, o et subscrius...
1: Jo soc bastant de fer vida al bar, sobretot de fer el cafè al bar al migdia, perquè el tinc al bar a sota casa, i allà llegeixo el diari, llegeixo els diaris, perquè llegeixo l'esportiu i llavors el general. I l'últim cop fa un diumenge em vaig comprar... Els diumenges a vegades em compro el diari, perquè
0: sí?
1: Hi ha suplement, hi ha coses que m'interessen, sí.
0: Carai.
1: Soc un tio romàntic, jo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ostres,
1: m'agraden les coses vintage.
0: És dels pocs que encara compren diari... Jo fa anys que no compro un diari. Anys!
1: Ostres, sí. No, jo sí, aquest... Per mi té un punt, no sé, el diumenge...
0: Romàntic,
1: té com un punt romàntic, no?
0: Sí.
1: Agafar el diari, llegir-lo, fer el vermut o...
0: També.
1: Això, sí, sí.
0: Uns,
1: sí, així, sí.
0: Uns barbaretxos i unes olivetes i...
1: Això,
0: i patata.
1: Una canyeta...
0: Al seguir. Ja el tenim feliç amb l'Albert Fort. Escolta...
1: Home, ara cada cop valoro més aquests petits moments,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, és veritat.
1: D'aquesta cervesa després de treballar, o aquest vermut amb els amics, o amb la parella, o amb la família... Sí, sí, aquest... Cada cop em conformo menys, vull dir, me faig molt gran. Ara ja amb una cerveseta al migdia em conformo, tio.
0: Em faig molt

0: per totes les generacions, i un tio que amb molt de carisma dalt de l'escenari, ballant, composant, també defensor de molts drets, de drets personals, però sí. Vull dir, no sé, al final la seva carrera no l'acabo d'entendre cap al
1: final. No.
0: Sí, vaja. I últimament, això de la veu sí que està fotut i, sí. I fa concerts, no sí, sé com sí. Ho acaba d'executar, perquè si l'escoltes ella està totalment afònic, però...
1: Mira, saps com et resumiria, jo? Jo era un tio que admirava i ara em desconcerta, perquè cada vegada, cada vegada que obre la boca, pixa fora del test.
0: Sí, sí, és aquelles persones que no has sapigut envellir, no?
1: No.
0: Que al final han de ser com persones que han de ser referents per generacions.
1: Sí.
0: I és com aquelles persones que ha quedat una mica com... No acabo d'entendre què li ha passat.
1: I amb els seus discursos negacionistes, i és que... En fi, és igual. Deixem
0: oi vale, que... Però faig una pregunta avui a tu, Joan.
1: Digue'm.
0: Tu ets de les persones que separa l'artista de l'obra?
1: Sí. Sí, és el que t'anava a dir ara. O sigui, jo per mi Michael Jackson el podria... A veure, perquè soni... La seva música m'encanta, la seva obra, però el que va fer ho detesto.
0: Sí, sí.
1: Però és boníssim. És un debat
0: obert, perquè, malauradament, ja cada cop veiem més artistes que després passen segons quines coses, que dius, hòstia... Però l'any passat, te'n recordes la polèmica amb el meu avi, no?
1: Oh, i tant, de l'Ortega Monasterio, sí.
0: No sé si va ser l'any passat o fa dos anys.
1: Fa dos anys, Albert.
0: Hòstia, m'enrotllo molt.
1: No, és igual, escolta, has escollit Amante Bandido.
0: Amante Bandido, temazo. Té una intro que m'increïble, o sigui, la gent d'una generació que escoltem aquells quatre tocs de bombo i aquell baix... És una cançó identificada i que tots ens surt per ballar. Bueno, jo crec que tothom d'una generació ha cantat algun cop en algun karaoke o en alguna festa major o en algun moment de locura màxima aquesta cançó.
1: Gràcies, Albert. Fins dimecres. Una abraçada. Que vagi bé, Calonja.
0: Adéu, guapo. Salut.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quants diaris llegiu al dia? I, sobretot, en pagueu algun? O tots viviu d'acceptar cookies? Va, ens truqueu i ens ho expliqueu. O ens escriviu un missatge de text, com és el cas de la Sílvia de Lloret. Diu, no compro un diari des de fa una eternitat. Ara, les notícies en troben a mi abans que jo les busqui. Entre notificacions, xarxes i aplicacions, al final acabo llegint fragments de 4 o 5 diaris al dia sense ni adonar-me'n. L'Albert és de Santa Coloma de Farners, que de matí miro un diari digital i al vespre escolto la ràdio per completar la informació. En paper en compro molt de tant en tant, sobretot durant les vacances. Diria que llegeixo 2 diaris cada dia, però de manera molt diferent que abans. La Roser és de Figueres, diu, a casa encara arriba el diari en paper els caps de setmana. Ens agrada deixar-lo al damunt de la taula i anar-lo llegint entre tots. Durant la setmana, però, només consumeixo notícies digitals. En llegeixo 3 o 4 cada dia, sobretot des del mòbil. I acabo amb en Xavi d'Arenys de Mar, diu, fa tant que no compro un diari que ja ni sé quan val. Ostres, és veritat, no... Quan val un diari de paper? Ara ho miro per internet i només entro als titulars principals que no són de pagament. Cada dia llegeixo un parell de digitals mentre espero que arrenqui l'ordinador de la feina. Ostres, sí que és vell l'ordinador.

0: Teddy Swims amb el Mr. Know It All, el senyor que ho sap absolutament, a 6:15 i 1 minut de la tarda. Marina Taronja Capital, què ens espera després? Ole! Des de la pel·lícula Flashdance recuperarem aquesta cançó de Michael Sambello, Maniac.
1: De cap a cap.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
7: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Goltresa 8 de Girona.
8: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
9: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
10: Una iniciativa de Vitaldent.
11: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
12: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
13: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
14: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
15: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dos minuts i tres quarts de sis. Molt bona tarda.
1: Dani Cortés.
2: Hola.
0: Estàs a punt?
2: Sí, bastant.
0: Com ha anat la setmana?
2: Bé, molt bé.
0: Avui... Ai,
2: què has fet?
0: Mira, ara sonava...
2: Que has disparat ara, aviam.
0: No, sonava... Sí, però no toca. Escolta, avui estem preguntant als oients, i és una pregunta que t'agradarà perquè, com a periodista,
2: sí,
0: estic preguntant quan fa que no compren un diari de paper. Jo he confessat que fa anys.
2: Sí, ja me'n recordo. Aquest desembre o novembre per comprar el disc de la Marató.
0: Ah, vale, perfecte. Per una bona causa,
2: sí,
0: sens dubte.
2: Sí, de fet, l'únic dia de l'any que el compro,
0: que
2: el diari.
0: Compres. I quants diaris, de manera digital, llegeixes el dia?
2: Molts.
0: Que, molts.
2: Molts. O sigui, m'arriben les notificacions del diari o de La Vanguardia, del New York Times, del Periódico i de l'Ara. M'arriben les notificacions i després el que em surti a Twitter.
0: Molt bé, perfecte. M'alegro.
2: Doncs, ara, això no vol dir que ho llegeixi tot,
0: exacte,
2: això és impossible.
0: Com a mínim,
2: però...
0: sí. Però no pagues... Jo no pago cap subscripció de res.
2: Jo pago el New York Times, perquè quan era... Oh, has vist que bé que queda dir això?
0: Que snob, això.
2: Perquè quan anava a la universitat em cobraven 2 euros al mes. I després, bueno, ja fa 10 anys que vaig deixar... No, 8 anys que vaig deixar la universitat, i des de llavors sempre m'avisen: ei, et cancel·lem aquest preu. I llavors li dius: no, ja no m'interessa. I et diuen: bueno, i si et mantenim el preu, quedes. I llavors ho he anat allargant fins ara. I per això mantinc el New York Times.
0: Molt bé. Escolta, recuperem històries d'hotels. I hem d'anar a Lloret de Mar.
2: A la selva.
0: Sí. Vaig veure la notícia i vaig veure fotos d'algunes coses d'hotels del principi que va començar el turisme a Blanes, i diguem-ne que han creat una exposició en la qual surten les coses que hi havia als primers hotels del municipi.
2: Sí, han estrenat una mostra sobre els orígens hotelers del municipi, bàsicament com eren els hotels que van transformar el municipi.
0: Hi havia bidet, eh?
2: Ah, t'has dit, hi havia bidetes, sí,
0: no,
2: clar.
0: No, bidet.
2: Bueno, ara es troba a faltar el bidet, de vegades.
0: No sé si n'hi ha de bidets, ara, eh?
2: No, als hotels ja no.
0: No.
2: Bueno, depèn de quin hotel.
0: No sé,
2: però...
0: no pots fer splash-splash, no?
2: El checo-checo, el banyo-checo.
0: El checo-checo.
2: El banyo-checo.
0: Va, continua, no t'enverdo més, va.
2: L'exposició es pot visitar a la Casa de la Cultura de Lloret i recull objectes, fotografies i històries cedides per una desena de famílies vinculades a hotels del municipi. La mostra permet veure com funcionaven aquells primers establiments. Hi havia canelobres amb espelmes que repartien els hostes quan marxava la llum. També s'hi pot veure el primer ordinador que va entrar a un hotel de Lloret l'any 1985,
0: carai,
2: que servia per gestionar entrades, sortides i comptabilitat. I també explica l'exposició com el turisme va canviar l'economia i la vida del municipi a partir dels anys 50.
0: Ai.
2: Alguns negocis familiars van deixar altres activitats i van apostar per l'hostaleria, i també s'hi recullen històries de dificultats, com un any que l'hotel va quedar buit en ple mes de juliol per la fallida d'un turoperador. Tenia més de 200 habitacions preparades i per culpa d'aquesta fallida, tot el personal es va quedar sense feina.
0: Ostres, perquè això és una... Perdona, això és una putada, eh?
2: Sí, una putada.
0: És com reserves una taula en un restaurant per 12 persones, on no t'hi presentes, o dius 5 minuts abans o mitja hora abans, escolti, no puc venir.
2: Clar, aquella època 200 hostes eren
0: molts. Molt.
2: La mostra també recorda situacions que avui semblen molt llunyanes, per exemple, un establiment sense cuina. Els àpats es portaven en bicicleta. Des d'un altre hotel.
0: Sí.
2: I també en molts hotels que les espelmes eren imprescindibles perquè hi havia molts talls de llum, cosa que avui en dia, a vegades, en algun moment de l'estiu, també passa en alguns punts de la Costa Brava.
0: Veiem els mercats gironins. No hi ha mercats a totes les poblacions gironines, però diguem-ne que la institució del mercat és, per exemple, el de Palafrugell, el de Palamós, sí, el d'Olot, el de Girona, no sé on n'hi ha més, però...
2: Fins i tot reclams turístics, eh?
0: Exacte. Doncs bé, els mercats gironins reivindiquen els paradistes com a persones de confiança per comprar i cuinar producte de proximitat, quilòmetre zero.
2: Doncs sí, perquè estem en plena setmana dels mercats de les comarques de Girona, una campanya que s'allargarà fins al 31 de maig, i els mercats municipals de les comarques de Girona han posat en marxa una campanya que porta el lema "No et tallis". El mercat pregunta i vol posar en valor el paper dels paradistes. La idea és recordar que al mercat no només vas a comprar producte fresc, sinó que també pots demanar consells sobre conservació, sobre com preparar-lo fer-los o com cuinar-los. Mm. Els paradistes, recordem, coneixen el producte i poden orientar els clients en la compra del dia a dia. La campanya s'ha presentat a l'Olot i, com deia, s'allarga fins a finals de mes i durant aquests dies s'han programat activitats a tots els mercats de la demarcació, amb tallers, tastos, rutes guiades. Per tant, podeu consultar quines activitats fan als vostres mercats, concretament a Girona, a Olot, a Palafrugell, a Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Aquest any, el de Lloret, no hi participen perquè estan en obres.
0: Molt bé, ara veus, ja tinc situant tots els mercats. Jo pensava que n'hi havia més a les comarques de Girona de mercats. Per exemple, trobo estrany que una ciutat com Figueres no tingui mercat.
2: O la Bisbal, que té el mercat del divendres. Sí. Molt, no sé, ara feien un aniversari centenari, sí. Però no tenen un mercat com a establiment.
0: Va, i acabem el Trueta, perquè demana suport per renovar l'única unitat de cures cardíaques crítiques de les comarques de Girona, perquè es veu que està en molt mal estat i demanen sponsors, eh?
2: Sí. Han impulsat una campanya per reformar aquesta unitat de cures cures crítiques cardiològiques.
0: com has dit això?
2: Anava a dir cardiològic, bueno, és igual.
0: És igual,
2: el projecte porta per nom Tots Junts, un mateix batec, i vol modernitzar un espai clau per l'atenció dels pacients amb problemes cardiovasculars greus. Aquesta unitat es troba a la sisena planta del centre i és l'única d'aquest tipus a les comarques de Girona. Cada any atén més de 500 pacients amb situacions complexes, com infarts, aturades cardíaques, arrítmies greus o postoperatoris de cirurgia cardíaca. En els últims anys, la unitat ha incorporat tècniques i equipaments d'alta complexitat, per tant, això permet tractar pacients crítics sense haver-los de derivar fora de la marcació, però ara l'hospital vol fer una reforma integral de l'espai. El projecte preveu blocs més amplis, nous sistemes de control i monitoratge i millores en la comoditat dels pacients. També es vol renovar aquest equipament essencial en tecnologia més moderna. I ara, doncs, busquen suport d'altres entitats i de la ciutadania, i ja hi ha entitats que s'han sumat a la campanya, com el Girona de Futbol, el Rally Costa Brava o el Club Natació Banyoles.
0: Molt bé, doncs genial, una iniciativa molt bona. Doncs escolta, que vagi bé el New York Times, eh? I que per molts anys, eh?

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Lloret de Mar ha iniciat la temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fanals amb diverses novetats, entre elles la incorporació d'un assistent sociosanitari per facilitar el bany adaptat. Aquest professional treballarà a la platja de Lloret i ajudarà persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials perquè puguin gaudir del bany amb seguretat. El dispositiu d'aquest any comptarà amb una vintena de socorristes, 3 torres de vigilància i 9 cadires de control. Durant la temporada alta també s'han incorporat 9 mòduls de salvament a Cala Boadella i a la platja de Fanals. El servei es mantindrà actiu fins al 15 d'octubre. 3 centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla per projectes que impulsen la llengua catalana i les arts dins l'àmbit educatiu. Els centres premiats són l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Els guardons reconeixen iniciatives educatives innovadores que utilitzen l'art, la cultura i la llengua catalana com a eines de cohesió social i transformació educativa. Els projectes premiats al Maresme han estat Som Paraula, Apadrinar en paraules i jocs florals inclusius. L'acte de lliurament dels premis es farà el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau general destaquem que la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units aquesta matinada de dimecres i així retirar els aranzels a la majoria dels béns industrials estatudinencs. El pacte firmat entre el president nord-americà Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'estiu passat a Escòcia, donarà accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes agroalimentaris provenent dels Estats Units, inclosa la llagosta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, predomini de l'ambient assolellat en el quadrant nord-est, amb les temperatures màximes que segueixen pujant, s'enfilen fins als 24 i 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: Sis i quatre minuts, Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona, Ràdio Marina, última hora de cap a cap. D'aquí uns moments anem cap a Figueres, allà ens espera Carles Aiats, amb activitats culturals de cara al cap de setmana, a l'Alt Empordà, i també històries amagades darrere de grans èxits dels 80 i 90. Uau.

0: Carles Ayats.
1: Anem cap a Figueres. Carles, bona tarda, com estàs?
2: Bé, content novament d'escoltar-vos, d'escoltar la música, però avui us parlo des d'una ciutat, des d'una comarca que està, la veritat és que està consternada.
1: Home,
2: crec que ens ha consternat a tots.
1: Home, increïble.
2: Els fets que varen passar ahir, uns fets d'aquells que no haurien de passar mai, però que també ens obliguen a pensar que alguna cosa no funciona prou bé en aquesta societat. Però sobretot també em preocupa molt les imatges que hem vist per xarxes socials, que personalment i com a periodista...
1: Carles, posem en context... Nosaltres sabem el que va passar. Explica exactament què és el que va passar per situar els oients. Tothom ho sap, no? Però contextualitzem.
2: Sí, fa una estona que ho sentíem en l'informatiu. Ahir, malauradament, a Figueres es va assassinar i va haver-hi un crim masclista. Una persona va assassinar la seva exparella després de que aquesta aconseguís una ordre d'allunyament i hagués unes entrades i sortides de la persona de la justícia, doncs, perquè no havia complès aquest allunyament, i malauradament ahir a la tarda, quarts de 3, crec,
1: sí,
2: que era,
1: sí, sí,
2: doncs aquesta persona va morir apunyalada a la plaça Tarradellas de Figueres, i hem vist unes imatges que segur que malauradament molts de nosaltres hem vist i compartit a través de moltes xarxes socials, que crec que, insisteixo, com a periodista no aporten res a la informació, però que sí que ens obliguen a pensar que alguna cosa està passant en aquesta societat que no funciona. No s'entén com una persona que té, doncs, aquesta ordre d'allunyament pot arribar a una persona i bé, acabar com va acabar ahir. I la veritat és que la ciutat està consternada, i si heu vist imatge dels nostres polítics o
1: sí,
2: aquest
1: sí,
2: migdia
1: sí, sí, sí,
2: a la plaça de l'Ajuntament, molta gent s'ha solidaritzat amb aquesta situació que, insisteixo, ens obliga a fer una reflexió important sobre què som com a societat i a vegades també com actua la justícia. Però, si et sembla, ho deixem.
1: Sí, sí, sí,
2: això ens donaria per tres monogràfics.
1: I tant. A veure, activitats que ens vulguis comentar de cara al cap de setmana a la comarca de l'Alt Empordà.
2: Mira, doncs n'he fet una tria. Començarem el divendres perquè a Roses obre el Podcast Fest, que és el festival del podcast.
1: I col·labora Ràdio Capital, per cert.
2: No, i a més ve carregat i farcit d'un grapat de gent important. Mireu, el mateix divendres al Teatre Municipal hi passaran gent com... o podcast coneguts com La nit més fosca, Sonades, o un dels grans reclams d'aquest cartell, que són la gent de la Sotana. Mm. El dissabte les activitats són totes a la Ciutadella, són totes gratuïtes, i per allà passarà gent com el Peyu i l'Albert Pla, hi haurà Guardiola TV, Caçadors d'Eclipsis, Tranqui Jo també, La Ronda Perversa, Sexessif, Col·lapsats, amb el Jordi González i la Marta Torné, o la gent de La Riota. O sigui que, si us agrada el podcast en català, en teniu un bon exemple aquest cap de setmana a Roses i aquí a la Costa Brava. Si ens quedem a Figueres, doncs aquí se celebrarà la festa i mercat de Sant Baldiri, que torna al carrer Nou, amb artesania, gastronomia, música i tallers. A Vilanova de la Muga també s'ho passaran molt bé, perquè celebren la 13a edició del Festival de Pallassos i de Pallasses, complirà d'humor i activitats per a tots els públics. El cap de setmana també tindrà Gust de Vi a Sant Martí d'Empúries, amb Arrels del Vi, que se celebra el dissabte i el diumenge. I també aquest últim dia del cap de setmana a Bàscara hi haurà la 35a Fira i Exposició de Flors Silvestres. I també a Figueres, per cert, una altra de les convocatòries tradicionals. A la plaça Catalunya hi haurà la 32a edició de la Festa del Joguet. Com sempre diem, de tot per remenar, per sortir, per descobrir i viure l'Empordà.
1: Molt bé, doncs anem a escoltar música. Què ens portes avui, Carles?
2: Mira, avui jo en començarem d'una manera diferent. Abans de dir-te cap títol ni d'explicar-te res més, sisplau, posa'm un anunci.
1: Un anunci? Per què?
2: Sí, sí. Però no un anunci qualsevol. Recorda aquell anunci de la Coca-Cola de finals dels anys 80 en el que escoltàvem una veu femenina com molt potent.

0: sol passar a moltes campanyes publicitàries. A l'inrevés, va néixer vinculada a una campanya publicitària i després va acabar convertida en un single amb una cançó d'un èxit enorme, que, per cert, aquí a Espanya, algun il·luminat va pensar que la cançó millor cantar-la en espanyol i així va poder escoltar-se a la ràdio i a la televisió quan l'original, com heu escoltat, és escoltarem anglès. Després, és brutal.
1: Del jingle, per tant, a les llistes d'èxits?
0: Sí, i és una cançó que va marcar tota la carrera de la Robin Beck. Una cançó que va arribar al número 1 al Regne Unit, també a Alemanya, i va sonar a mitja Europa.
1: Què se n'ha fet de la Robin?
0: Doncs mira, l'he escollida perquè continua activa i precisament aquest cap de setmana, el que acabem de deixar enrere, ha presentat nou disc, el Living Proof, que ve a ser així com una prova vivent, no? Un títol que li va molt bé perquè ens recorda que Robin Beck no només és una veu congelada en un anunci de 1988, sinó que continua activa aquest 26.
1: Però aquell primer èxit va ser molt difícil de superar, no?
0: Mira, una benedicció i una condemna a la vegada, tu.
1: Déu-n'hi-do. Però li va obrir la porta internacional, també.
0: Sí, li va obrir la porta, però també la va deixar associada per sempre en aquella cançó. Ara bé, ha continuat fent discos, com et comentava, dins aquest rock melòdic que ens va deixar provar a finals dels 80, amb guitarres, tornades grans i aquella veu que és tan reconeixible.
1: Això de venir dels anuncis sembla una anècdota, però no ho és tant, eh?
0: Mira, això és una altra de les coses que vull aprofitar avui per recordar. De fet, els jingles, aquestes cançonetes que sovint escoltem associades a les campanyes publicitàries, han estat l'escola per a molts cantants. Mira, anem al món anglosaxó i anem a recordar alguns dels noms potents que hi ha al darrere. Recordeu el Barry Manilow del Copacabana?
1: I tant!
0: Doncs aquest personatge va fer jingles per marques com State Farm. Ah. El Luther Vandross, que és una de les grans veus del sud, ni més ni menys, que va cantar per Kentucky Fried Chicken o per Burger King.
1: Carai.
0: I més recentment, la Sheryl Crow, abans de ser una estrella dels 90, també va cantar jingles per McDonald's i per Twitter.
1: No parlem d'artistes...
0: Veieu que això és com una...
1: I tant. No parlem d'artistes qualsevols, eh? Són de primera categoria, aquests, eh?
0: Sí, tots ells. Però això també ha passat aquí. I a més tenim un empordanès d'adopció, que és un dels casos més paradigmàtics d'això. El Sergio Dalma, que abans del Bailar Pegados va cantar doncs, un munt de jingles i va posar veu a anuncis de marques com la cervesa Sant Miquel, la Schweppes, el cacau latte o fins i tot el Donuts Bonbon, quan potser no eren tan bons com els altres.
1: Ara li cantarà amb el papa, li donarà un donut.
0: Segurament.
1: Ho saps que cantarà amb el papa i les colònies de Montserrat?
0: Sí, és un dels que seran allà.
1: Es veu que al papa li agrada Bailar Pegados. Escolta, per tant, la frontera entre música i publicitat és més fina del que sembla, eh?
0: Sí, molt fina. I el cas de Robin Beck és un cas rodó perquè la publicitat no només utilitza la música, sinó que la crea, la impulsa i la converteix en un èxit internacional.
1: Molt bé, doncs aquí la tenim. Gràcies, Carles, fins la setmana que ve.
0: A vosaltres, adéu. Adéu, aquesta gran balada. Adéu.

0: 972 313 702.
1: Busquem la sinceritat amb les vostres confessions d'aquest programa de cada tarda. Avui ens agradaria saber quants diaris llegiu al dia i, sobretot, si en pagueu algun. Ja sigui en format paper, en format digital, o si viviu només d'acceptar cookies. Per exemple, què és el que diu la Marta de Palafrugell? Fa anys que no compro un diari en paper. Ara ho miro tot pel mòbil, sobretot al matí. Llegeixo força premsa digital, però reconec que moltes vegades només titulars. En Jordi és de Figueres, diu, jo abans comprava el diari gairebé cada dia, sobretot els caps de setmana. Ara fa ben bé 10 anys que no en compro regularment. Tot i això llegeixo en digital entre webs i aplicacions. El problema és que vas saltant d'una notícia a l'altra i no llegeixes tan a fons com abans. I finalment la Sílvia de Blanes diu, jo pràcticament no llegeixo diaris. Si miro notícies és per xarxes socials o algun vídeo resum.

0: Every Time You Go Away era el tema de Paul Young. A 7:04. Els Oasis ens esperen després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
6: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011. La garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
7: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
8: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
9: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Ràdio Marina.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: de calor. Esmeralda, bona tarda.
1: Bones tardes, Ed, que cantes ara?
0: No, que fa calor.
1: No sabia pas que cantessis.
0: No, no, canto fatal, canto com una almeja. Fatal, fatal, fatal.
1: Ja t'ho sabeu.
0: Escolta, no, que he posat aquesta cançó perquè es veu que ens hem de preparar aquest cap de setmana, que haurà de començar a posar els peus en remull perquè arribarem als 30...
1: Ja ho diuen, que ha de fer molta calorada
0: aquest cap de setmana.
1: Hosti, haurem d'anar a Marc. Haurem d'anar a Marc, amb xada i cabàs a primera hora del matí cap allà a posar els peus en remull.
0: Exacte. Què l'acaba vostè la paraula Marc? Amb una C?
1: Collons, de Marc, es diu Marc, de Marc, no?
0: Ah, ah, està bé, molt bé, molt bé. No, digui com vulgui.
1: Es diu així.
0: No sé, és igual. Escolta, Esmeralda, avui estem parlant si compreu regularment diaris, si alguna, si en pagueu algun, i...
1: No!
0: Si,
1: No!
0: A que no, què?
1: Que no compro de diaris. L'última vegada que vaig comprar un diari, comprava Los Sitios.
0: Ostres! Los Sitios, mare meva!
1: Imagina't,
0: senyora.
1: Imagina't, perquè no valen per res. Només... Saps per què me serveixen els diaris últimament?
0: Per què?
1: Per mi, però últimament no, vaja, fa molt d'anys. Sí. Per fregar el terra, per fregar terra. Frego't a terra, posa't una mica de paper de diari i serveix per caminar sense mullar, perquè si no, escolta, que em passa el meu fill, camina sobre el mullat i me fot petjades a terra.
0: Ai.
1: I moltes maneres, maneres, de tant en tant me posa... El que passa que no et tens de cap aquí, perquè a casa... A casa, jo no, el meu home comprava Punt Diari.
0: Sí.
1: Però, escolta-me, el Punt Diari, ara té menys paper el Punt Diari que bitllets la meva cartera. S'han quedat prims, el diari. Poc explica't res.
0: És que fet...
1: Entre els anuncis, les esqueles del Mors i quatre coses més, va dir el Punt Diari, que abans parlava de Girona, ara parla de per tot menys de Girona. Esclar, ja poc m'interessa. Amb el Punt Diari, ara, només puc fregar la cuina, perquè no em dono per fregar el resto de la casa. Doncs clar, clar, la Vanguardia no, perquè era d'aquell feixista d'en Galim Soga.
0: Escolta, per
1: I
0: favor.
1: I el diari de Girona...
0: Per favor.
1: Què vols dir?
0: Bueno, per... no ens emmerdem, eh?
1: Escolta-me, en Galim Soga
0: sí,
1: no
0: havia
1: sigut director
0: ja
1: de la Vanguardia.
0: Sí, ja ho sé.
1: Però... I no era un feixista, en Galim Soga?
0: Sí, però escolta, això és
1: l'any... Ah, doncs està, ho tens que dir mentida, jo.
0: Bueno, home...
1: Ah, bueno, és que sempre me dius, escolta-me tu. Doncs la Vanguardia no la compro, perquè avui bueno. Perquè total només parlen de Barcelona.
0: I no compra res així?
1: El Punt Diari només em dompa la cuina. I vull per fregar, doncs agafo, replego el primer que trobo.
0: Molt bé. Escolta...
1: Revistotes. A vegades que vaig a la ploqueria els agafo una revista i sense que es vegin me la foto al bolso i s'ha acabat.
0: Ah, quina t'agrada més, les lectures o l'Ola? O el Pronto?
1: L'Ola no me va saber perquè és massa gruixut el paper. Però me va bé... N'hi havia una, ara fa dies que no, eh? Però sí. N'hi havia una que m'agradava molt que es deia Mia.
0: Mia? No l'he vist mai.
1: Sí, la
0: no,
1: revista
0: no.
1: Mia, va, no, de coses no. D'aquestes de dones, home, coses de dones, com estar guapa, i totes aquestes coses, que com te pots imaginar, jo faig cada dia.
0: Molt bé. Adéu, Esmeralda, que vagi bé!

0: Marxem. Demà tornem a partir de les 4 de la tarda.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Ràdio Marina. Adéu-siau.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre. Segons fonts policials, el cas es va activar després d'una denúncia presentada dijous passat presumptament per una ex-treballadora de l'escola Bressol. La investigació es troba sota secret d'actuacions i els Mossos no descarten que es puguin presentar noves denúncies els pròxims dies. L'Ajuntament ha confirmat les detencions i assegura que treballa conjuntament amb Educació per tal de donar suport a les famílies afectades i garantir la continuïtat educativa dels infants. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha impulsat una nova campanya antirumors sota lema Som totes de Lloret amb l'objectiu de promoure la convivència i combatre els discursos d'odi. La iniciativa vol posar en valor la diversitat social i cultural del municipi i ha estat impulsada des de la taula de cohesió i convivència formada per serveis municipals i també entitats socials. La campanya inclou un espot audiovisual i diversos vídeos en format entrevista. El vídeo principal gira entorn d'una nena de 8 anys que reivindica la convivència davant dels rumors i prejudicis. L'espot s'ha gravat en diferents espais de Lloret. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui a la tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer alguns núvols alts durant la jornada, les temperatures màximes entre els 24 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables a la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o,
4: 20, escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo passar. Pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina, sempre.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
0: A Serres Immobiliàries, entenem.

0: Vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Ràdio Marina.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
7: Entrades a antrapolis.com.
8: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
10: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
8: Moltes coses.
11: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
12: Moltes coses. 20 d'abril
13: de 90. I quina cançó, no l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
9: Sí, perquè per mi és aquilman 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
14: 90 quilòmetres, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
15: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
13: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Tarnia.
16: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
17: Oh, però per què para ara?
18: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
8: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta de la manca de recursos i de jutges als òrgans judicials gironins després de l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial. La reforma ha substituït l'organització tradicional dels jutjats pels anomenats tribunals d'instància, amb serveis compartits entre diferents jurisdiccions per optimitzar recursos i agilitzar la gestió. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya considera que el model és positiu sobre el paper, però adverteix que topa amb problemes estructurals com la falta de funcionaris, jutges i lletrats judicials. Per la seva banda, el president de l'Audiència de Girona assegura que una quarta part de les places judicials de la demarcació estan vacants i denuncia la sobrecàrrega de feina als jutjats gironins. El Tribunal Superior reclama més recursos, nous jutges i millores en equipaments judicials com els jutjats de Santa Coloma de Farners. I els Mossos han denunciat penalment quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol després de veure's implicades en accidents de trànsit a les comarques gironines. Els casos es van registrar entre els dies 16 i 17 de maig a Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Serra de Daró i Forallac. En tots els accidents, els conductors van donar taxes d'alcoholèmia superiors al límit penal establert. El cas més elevat es va detectar a Cassà de la Selva, on una conductora va registrar una taxa d'1,08 mil·lígrams per litre d'aire expirat, més de quatre vegades per sobre del màxim permès. Els quatre denunciats hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits. I en clau general, destaquem que els bombers han advertit que les pluges registrades aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya forestal tranquil·la aquest estiu. Des del cos d'emergències asseguren que l'evolució del risc dependrà de les temperatures i de les precipitacions de les pròximes setmanes. En aquest sentit, alerten que si deixa de ploure aviat i arriben episodis de calor intensa, el risc d'incendi podria augmentar abans de Sant Joan. Tot i considerar que les condicions actuals no són dolentes, els bombers recorden que encara hi ha factors de risc importants com la sequera acumulada, l'existència de biomassa seca als boscos i l'elevada producció de cereal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb ambient majoritàriament assolellat i temperatures que pugen i s'enfilen entre els 24 i els 27 graus. Demà dijous, tònica similar, amb sol i calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o,
4: 20, escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
8: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giridets.
9: Ràdio Marina. Sempre.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha iniciat la temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fanals amb diverses novetats, entre elles la incorporació d'un assistent sociosanitari per facilitar el bany adaptat. Aquest professional treballarà a la platja de Lloret i ajudarà persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials perquè puguin gaudir del bany amb seguretat. El dispositiu d'aquest any comptarà amb una vintena de socorristes, 3 torres de vigilància i 9 cadires de control. Durant la temporada alta també s'han incorporat 9 mòduls de salvament a Cala Boadella i a la platja de Fanals. El servei es mantindrà actiu fins al 15 d'octubre. 3 centres educatius al Maresme han estat reconeguts els Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla per projectes que impulsen la llengua catalana i les arts dins l'àmbit educatiu. Els centres premiats són l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Els guardons reconeixen iniciatives educatives innovadores que utilitzen l'art, la cultura i la llengua catalana com a eines de cohesió social i transformació educativa. Els projectes premiats al Maresme han estat Som Paraula, a Padrí en paraules i jocs florals inclusius. L'acte de lliurament dels premis es farà el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau general destaquem que la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units aquesta matinada de dimecres i així retirar els aranzels a la majoria dels béns industrials estatudinencs. El pacte firmat entre el president nord-americà Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'estiu passat a Escòcia, donarà accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes agroalimentaris provenent dels Estats Units, inclosa la llagosta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, predomini de l'ambient assolellat en el quadrant nord-est, amb les temperatures màximes que segueixen pujant, s'enfilen fins als 24 i 28 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina.
0: És la 1.

0: talk about.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.